0: De màgia més.
1: La Consell Franco, Quàcuta, una activitat multicultural, no tot un de multinacional en què va placa bé. Vos sigui un corazó també mira qui era.
0: Segur, segur. Aquí un dia festival en què està de pueblo i sempre no està així d'una forma més tranquil·la, no està cooperant un tiqui més, el festival en aquí. I nos tinc diferent d'altre show en base, en aquest show nos tinc també en Hostrat, també un gran dia.
1: En tant,
0: en tant, en opi, opi, en tant, opi, en
1: tant. Atiliados de Facebook.
0: Segur, segur. En tant, multicultural també.
1: Sí. Mira, ja m'ho xerang per un moment que mi sabut en drop i va dedicar molt temps també a mi xerang, va cantar per tant també, va sacar per tot, va també de coses de tot jo vi.
0: Sempre, sempre, sempre, sempre m'he tomat tot el meu temps per xerang i per Turiende, Turiende, ora que més en tant guardar mi passar per adelante. Sí. Les mi també corre sacar per Turiende.
1: Hermano, xerang per un moment aquí.
0: Ma xerang.
1: I junto con Gion, amigo Hospital 24.com. E via aquí fuori Amsterdam, Saitos, Belmer.